0: su awonya bua fo ebade sari ariye
1: asempa fm
0: ebade sasa bre no
2: amen
0: ipa mebre ebade mebre